D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou, vai carga, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivados i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: Anita.
1: Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: cop mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatim.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen tres jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
2: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà tres jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud, no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
4: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real, no és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Els castellers d'Alfoja es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla cubellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els castellers d'Alfoja han assolit aquesta temporada 3 vegades, tant la Torre de 6 com el 3 de 7. En la seva història, però, només han aconseguit combinar aquests dos castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació puntuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de set. L'objectiu dels castellers covellencs és, per tant, consolidar els castells de set i tancar aquest mes de maig amb un 4 de set, segurament aquest diumenge als Monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
5: I l'altre anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos, en la diada dels quarts amunt, són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de Sis com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de Sis com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de set, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de set o el 3 i el 4 de set amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els Nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. Cubella celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial, que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella. A banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. La tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut 2 menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de 2 joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia ha interceptat arrestat els joves a l'Avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
6: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant. És el cas del femení, del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la primera catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que, justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria doncs, més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que, doncs, els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament doncs, estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada. Dos equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria doncs, estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips doncs, faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, doncs, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran doncs, en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, doncs, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubella serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va doncs, complicar en aquesta última jornada i, per tant, doncs, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent doncs, d'aquest partit del Vilaseca, que per anar bé no hauria de guanyar i per tant es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles evidentment depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya estarà salvat i fins i tot si el Cubelles empata també estaria salvat. Una derrota cubellenca doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, el Vero que és un artista, és grafiter, de fet aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ell, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
2: Correcte, sí, sí. Des de que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
1: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar algun mural al poliesportiu, em sembla.
2: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. Uh-huh. He fet molts ponts.
1: Uh-huh. I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
2: Correcte.
1: Explica'ns una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
2: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món i tothom està com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, aprendràs alguna coseta que tingui bones vistes.
1: Mm-hmm. Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
2: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent-te un i a saber com acaba.
1: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla i que és veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
2: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i com una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Uh-huh. Que sí que tinc llibertat del disseny. Uh-huh. Ells m'han donat la temàtica.
1: Uh-huh. Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat, creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun més.
2: Sí.
1: Quants trams portes o quants trams has de fer?
2: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o alguna cosa així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
1: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, eh? Vull dir
2: que... Sí, correcte.
1: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent. A més, aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
2: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
1: Clar,
2: aquesta part és molt agradable.
1: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
2: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui, que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i m'ajudant el Dani.
1: Explica'ns una mica i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes. Quin és el procés creatiu?
2: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això, diguéssim, ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, que el Dani tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
1: Mm-hmm. I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
2: Ah, en principi l'espray seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar que la gent passava i deia això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. I aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent, el tram que estem fent ara, l'estem fent de començar a acabar. I quan acabem passarem a un altre.
1: Mm-hmm.
2: I crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els sprays és que val la pena.
1: Clar. Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
2: ara,
1: tens...
2: Sí, ara estic fent el quart.
1: I tens previst dos més?
2: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis
1: trams, eh?
2: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
1: Mm-hmm. I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Que poden ser 3-4 metres?
2: Parlo en memòria, sembla que eren 36 metres de llarg per 2 d'alt.
1: Un tram?
2: Un tram, sí.
1: Un tram són 36 metres de llarg.
2: Sí,
1: pues.
2: Sí.
1: Però clar, estem parlant...
2: Sí, crec que en total potser són 360 metres
1: Mola
2: de llarg. I després dos d'alçada.
1: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
2: Sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
1: ja.
2: De moment fem aquesta part i ja parlarem.
1: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla, tard o d'hora, marxarà, esperem, vaja.
2: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església, així amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà és, té un temps de durada.
1: Però
2: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
1: Sí, perquè a més...
2: Té més utilitat aquest 2 anys que un altre 15.
1: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.

0: pistes que doncs, duraran mentre durin les obres i que doncs, estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs, el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no? Que és el mar.
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs, Berok, moltes gràcies i que vagi
1: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
0: Ànims, que vagi bé.
1: Igualment, adeu.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de Ràdio
5: amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de pirobafo, quines, en tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles. I per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de pirobatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem, és una malaltia que a més és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat.

0: si nosaltres amb el temps pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
1: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
0: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, doncs, quan li diagnostiquen, nosaltres doncs, hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
1: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No, no sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
0: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell totes, per exemple, totes les malalties no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
1: Uh-huh. I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
0: Uh-huh. Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
1: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
0: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
1: Uh-huh. Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, no?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
0: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banda Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca de ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
1: Uh-huh. I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
0: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
1: Uh-huh. Per tant, és clau.
0: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa per les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
1: Uh-huh. Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dediquen a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribé, el Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
0: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè a més els hi donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
1: Uh-huh. Quin missatge?
0: Clar, hauríem de... Mira.
1: No, endavant.
0: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que estan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, pues no tan intens, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
1: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no?, que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no?, que tens tot l'alumnat doncs, que treballa aquesta consciència, no?
0: Clar, no. En la campanya, per exemple, la nostra escola, com t'he comentat, la fa centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
1: Deies que és una campanya que es fa cada any, no?, que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
0: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola, aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola... amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho diuen, a més, amb molta il·lusió.
1: I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
0: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois, i per això aquest eslògan, aquest. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent, i aquest any ha tocat aquí.
1: Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de...
0: Piruvato
1: quinasa, és, a vegades pel nom costa, no?, però la importància, sí. No?
0: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no és tant, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests llocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Com a pares ho sabem i, bueno.
1: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris abans de tancar aquesta entrevista?
0: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res, i al final dir la frase que donar tanques d'una vida

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant el 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una balladora sardana del 1991 del compositor Joan Lázaro, dedicada a la seva ciutat, l'Aplec de Manresa, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb la cobla La Principal de la Bisbal i una sardana que Joan Lázaro i Costa va dedicar a la seva ciutat, l'Aplec de Manresa. A continuació tenim la cobla Ciutat de Girona amb una composició de Josep Maria Soler, Festa Anyal.

Hem escoltat la cobla Ciutat de Girona amb la sardana Festa Anyal, de Josep Maria Soler. A continuació tenim una compositora, Montserrat Miró, i la seva sardana, Sardanes a l'Escorxador, del 1989, que ens interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Sardanes a l'Escorxador, una obra de Montserrat Miró que ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal.

Aquesta setmana hem fet una selecció del compositor Felip Vilaró i Carbonell, nascut a Palafrugell l'any 1887. Va ser intèrpret de trombó i fiscorn, director de corals i compositor de sardanes. Tenim tot seguit una composició del 1917 que porta per títol Per què estàs trista?

Era la principal de la Bisbal amb Per què estàs trista, de Felip Vilaró. I continuem amb aquesta cobla i compositor amb un títol que no tenim datat. Ballaràs tant sí com no.

Era un títol i una frase molt vehements. Ballaràs tant sí com no. I continuem amb una sardana de Felip Vilaró del 1945, Pastora Galana.

era la cobla, la principal de la Bisbal, amb Pastora Galana. A continuació, una altra sardana de Feli Vilaró, amb aires de pagesia, La burra d'en Met.

0: Era la cobla, la principal de la Bisbal, amb una curiosa sardana de Felip Vilaró, la burra d'en Met. Avui estem escoltant sardanes del compositor Felip Vilaró i Carbonell. Va néixer a Palafrugell, al Baix Empordà, el desembre de 1887 i va morir a Mataró, al Maresme, l'octubre de 1945. Va ser instrumentista de piano, violí, fiscorn i trombó, compositor i director de diverses corals. El seu pare, Josep Vilaró i Pou, era pianista i organista de la parròquia de Palafrugell i un dels seus germans, Francesc Vilaró i Carbonell, va ser músic i compositor. Hi ha constància de que tots tres donen un concert al Casino l'Aliança de Palafrugell el 18 d'octubre de 1902, en la primera aparició en públic del músic Felip Vilaró. Van actuar junts almenys fins al 1905. L'any 1908 va dirigir com a substitut la coral La Taponera, de Palafrugell. També formà part de la Copla Orquestra, la principal de Palafrugell. Cap a l'any 1920 passa a residir a Barcelona. Marxa després a Santa Coloma de Farners, on formarà part com a violí, trombó i director de la Copla Orquestra La Farnense. Durant la temporada 1923-24, a l'acabar la temporada, dirigeix la Copla Orquestra La Principal de Manresa. I l'any 1925 forma a Manresa l'Orquestina Vilaró, que estaria activa fins a l'any 1932. Paral·lelament va ser director del cor de l'Ateneu Obrer Manresà i director de la Copla Orquestra La Principal de Bages.
1: El novembre del 1932 es va estrenar al Teatre Conservatori de Manresa l'obra El pastor del Cadí, una sarsuela catalana amb text de Lluís Mas Pons i música de Felip Vilaró. Aquell mateix any el compositor va marxar a Mataró, on el 1933 va ser nomenat mestre concertador i director de l'agrupació de cantaires de l'Ateneu Popular de Mataró i s'hi va establir definitivament. Al setembre del 1933 va dirigir a l'Ateneu Popular de Mataró el debut de la companyia lírica. També va ser director de corals, com l'agrupació de cantaires de l'Ateneu Popular de Mataró i la secció de cantaires de la Societat Iris, també de Mataró. Al gener del 1935 va ser nomenat mestre director de l'Orfeó Mataroní. El mateix any va debutar a la sala de festes de la Societat Iris de Mataró la secció de cantaires, sota la seva direcció. El mes de desembre del 35 va obtenir la màxima distinció en el certamen del Teatre Líric Català celebrat a Barcelona i la seva partitura, El pastor del Cadí, va encapçalar la llista d'obres recomanades pel comitè per representar-se la següent temporada lírica. Durant la seva etapa mataronina va ser autor d'algunes peces musicals de La passió i Els pastorets. Al març del 1936 va dirigir la companyia Sala Cabanyes i l'Orfeó Mataroní, que van interpretar juntament amb 16 professors del Sindicat Musical de Catalunya La passió i mort de Nostre Senyor Jesucrist. Aquesta obra es va seguir representant fins l'abril del 36. La primavera del 36 va contraure una malaltia que el va obligar a deixar per sempre totes les seves activitats musicals. Va morir a Mataró l'octubre de 1945.

ha estat la principal de la Bisbal amb un bonic títol, Pluja de Roses. Continuarem amb Felip Vilaró i la sardana amb la gralla d'en Xacó.

Hem escoltat la principal de la Bisbal amb la gralla d'en Xacó i seguim amb aquesta cobla amb un títol una mica irònic, El botiguer espavilat.

La cobla La Principal de la Bisbal ens ha interpretat El botiguer espavilat. I amb aquesta cobla tancarem la selecció de sardanes que estem escoltant de Felip Vilaró, amb un títol de 1929, Canta, canta, pastoret, dedicada a Enric Corrons i Perramon.

estimats oients i seguidors, som a la part final del nostre espai d'avui, que dedicarem a dos compositors amb dues de les seves sardanes. Primer serà Pere Massat, de qui es compleixen 45 anys de la seva mort. Escoltarem una airosa sardana de l'any 1915, Fadrinalla, la seva primera sardana, que serà a càrrec de la cobla Vila de la Jonquera.

Per finalitzar el programa, escoltarem una sardana d'un compositor penedesenc, Pau Sicart, de qui es compleixen 125 anys del seu naixement. Escoltarem un títol del 1952, Les noces de la filla, que ens interpreta la cobla Marinada. Aquesta composició acomiadarà el nostre espai d'avui. Us desitgem un bon cap de setmana i us esperem de nou la setmana vinent a Dansa Viva, l'espai sardanista de Ràdio Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar i gaudir d'aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, com sempre dic i em repeteixo, i m'omple de satisfacció el fet de repetir-me això de que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. Bé, avui farem un programa, penso que entretingut. Posarem algunes cançonetes, algunes, no gaires, algunes cançonetes en espanyol, és a dir, en castellà, perquè m'entengueu, però bé, ja les podrem anar escoltant durant el desenvolupament del programa. Doncs, com sempre dic, i no pot ser d'una altra manera, comencem!

Ai, molt bé. Bueno, hem començat amb un molt bon cantant, que és el George Strait, i la cançó que ens ha cantat era el Narix Is Young. I ara, a continuació, escoltarem el Magic Rock.

Molt bé, sí senyora, molt bé. Vinga, i ara tornem a... Ai, tornem a escoltar? No, escoltarem una altra senyora, que és la Martina McPrice, que ens cantarà Two More Bottles of Wine.

Molt bé, perfecte. Sí, senyor, vinga. Ja l'escoltarem una parella, una col·laboració d'aquestes que fan ells de tant en tant. Aquests cantants country, que sí que s'ajunten, un home i una senyora, i fan músiques, i fan bones músiques. Vinga, i aquesta parella concretament és l'Emilio Harris i la Ronnie Cromwell, que ens cantaran Bull Rider.

Sí. Bueno, està bé, no? Bueno, ja, després n'escoltarem una altra d'aquesta parella, va. I ara a continuació escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Tak Me Tak Is Haisis.

Bueno, perfecte, no? Bé, aquestes cançonetes que van sonant, a vegades són una mica llargues, però és el que hi ha, eh? Com també n'hi ha que són curtes. Vinga, i ara farem allò que us he comentat al principi. Farem una mica de música d'aquí, música del país, música castellana, espanyola, en principi, no? I llavors, doncs, escoltarem tres cançonetes que penso que, bueno, aviam si us agraden. Aquesta primera que escoltarem és de la cantarà El Caballo Dorado i el títol de la mateixa és Me Vale. Aviam si és veritat que Me Vale.

Bueno, no està malament, no? Bueno, almenys li hem posat tot el carinyo i tota la voluntat del món, va. I ara escoltarem una cançó que és molt i molt coneguda, però bueno, aviam aquesta versió, a veure com surt. Aquesta cançoneta ens la canta el Richie Valens i el títol de la mateixa és La Bamba.

Bueno, em direu, per què has posat la bamba si això de country no en té res? Però saps què passa? Que la gent que balla amb línia, la gent que balla música country amb línia, doncs aquesta cançó la ballen, perquè, bueno, se'ls hi dona bé, tenen un ritme que és ràpid o és engrescador, etc. No ho sé, però bé, jo sé que ho ballen i, per tant, doncs mira, aquí està, no? Vinga, i ara tornem a escoltar el Caballo Dorado, que ens cantarà una cançó que és com una espècie d'anatomia, perquè m'entengueu, és una manera de distingir les diferents parts del cos. Aviam si la disfrutem, va. Aquesta cançó que ens canta el Caballo Dorado es titula Te quiero con el corazón. Anem-hi.

Pam, pam. Bé, algú dirà, home, per què no poses músiques d'aquí si trobem més músiques o més cantants o més grups que fan música country, que són d'aquí? Però és que és veritat, no hi ha nivell, per dir-ho d'alguna manera. No em motiven, perquè aquestes músiques nacionals de, o que parlen o canten en castellà, doncs no ho sé, tenen una manera de fer que no em porta. Llavors jo crec que no val la pena haver-hi bones músiques que venen de fora, doncs que posi músiques nacionals, eh? Jo crec que no val la pena. Poder vosaltres, els que escolteu aquest programa, poder tenir una altra opinió, podeu pensar que val la pena posar músiques d'aquí, però jo veig que no hi ha nivell, per mi, eh? Per la meva manera d'entendre. Vinga, i ara a continuació escoltarem el que us havia comentat al principi, l'Emmy Lou Harris i la Rodney Cromwell, que ens cantaran Checks the Falling.

Bé, el comentari que he fet jo abans no era per censurar ni criticar res, al contrari, jo valoro també les músiques que es puguin fer per aquí. El que passa que en aquest programa a mi m'agrada posar músiques que tinguin una bona audició, una bona gravació i que tinguin qualitat. I llavors doncs, trobes que les músiques que es graven per aquí, algunes, doncs falta això, qualitat a lo millor, eh? Bé, que llavors em diuen que sóc molt mala persona perquè critico massa. No, jo intento ser una mica coherent amb el que comento, eh? Vinga, a continuació escoltarem el Dobie Brothers, que ens cantaran Listen to the Music.

de la música. Molt bé. Perfecte. Sí, senyor. Doncs vinga, ara a continuació escoltarem el Nickelback, que ens cantarà Afternoon.

Vinga, som-hi. Anem avançant, va. I a la continuació escoltarem altra vegada The Dobbies Brothers, que ens canten Bad Full Believer.

Mireu, com aquell qui no vol la cosa, com sempre dic, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi passat bé, que us hagi agradat aquestes músiques, sobretot aquestes musiquetes castellanes que he posat, que d'alguna manera, doncs, de tant en tant, també hem d'anar posant alguna cosa d'aquesta gent, perquè també s'han d'anar recordant que també fem músiques d'aquest tipus per aquí, o encara que siguin sud-americanes o mexicanes, vull dir, també va bé, no? Bé, doncs res més, amics meus, qui us ha parlat, sento veure, ha sigut un plaer, un dia més estar aquí amb tots vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que sigueu bons, i sigueu bons. Adéu-siau.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Hey. Now just get in and close the door.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Els de qui us parla. I res, anem a començar doncs, aquest programa en què tornarem a parlar del comerç i els oficis de Cubelles, cosa que ja faig des de fa unes quantes setmanes. Ho anem donant de gota en gota, com si fos un serial. Però abans també llegirem alguns articles doncs, que m'han cridat l'atenció i que penso que són interessants de difondre. Avui començarem amb un que he trobat fa uns mesos a la revista Sapiens. I dintre de la secció Moments estel·lars de la ciència hi ha un article que es titula Fleming i la penicilina, un article realitzat per Joan Anton Català. Diu aquest article que era el 28 de setembre del 1928. Alexander Fleming acabava de tornar de dues setmanes de vacances i aquell dia es ballava ben d'hora per continuar les investigacions al seu laboratori del Hospital St. Mary's de Londres. Res feia sospitar que estava a punt de revolucionar la medicina. Abans de marxar, Fleming havia preparat una placa de cultiu amb estafilococs, un bacteri força comú que en determinades circumstàncies pot provocar furóncols a la pell i fins i tot infeccions greus. Però, en lloc de romandre guardada dins la incubadora per accelerar el creixement de la colònia de microorganismes, la mostra havia quedat sobre la taula. Aquell matí de setembre, quan va inspeccionar la placa, Fleming va observar amb sorpresa que el cultiu d'estafilococs s'havia estès, excepte en determinades parts del disc, on va identificar la presència de floridura. Per pur atzar, la mostra havia estat contaminada i s'hi havia introduït l'espora d'un fong anomenat Penicillium, segurament provinent d'un dels altres laboratoris del centre, on es treballava amb florits. Fleming va deduir que aquell fong alliberava una substància letal per als bacteris i la va anomenar penicilina. Alexander Fleming havia nascut el 1881 a Lockfield, Escòcia, en el si d'una nombrosa família grangera de 8 fills. De petit va ser bon estudiant, però als 16 anys va haver d'abandonar l'escola per posar-se a treballar d'administratiu en una empresa naviliera. Més tard, i gràcies als diners d'una herència, va decidir continuar la formació enfocant-la cap a la medicina, una carrera que va completar el 1906, destacant per sobre dels seus companys.
1: No, aquesta nit amor.

Acabem d'escoltar el gran i inoblidable Jimmy Fontana en la versió que va fer del seu tema tan popular al món, la versió en català que va fer a la dècada dels 60. Continuem amb aquest article de Fleming i la penicilina, que continua amb una entradeta que diu un fàrmac per a la sífilis, i diu que el 1908 Fleming va començar a treballar a l'Hospital de St. Mary's d'ajudant d'Amrod Wright, un metge que estudiava el sistema immunitari. I la seva primera assignació va ser analitzar els efectes d'un nou fàrmac per tractar la sífilis. En aquella etapa, Fleming va decidir el seu futur. Es dedicaria a la investigació i no pas a l'exercici de la medicina. I així és com 20 anys després arribaria el seu gran descobriment. Amb els experiments que va fer amb la substància que acabava d'identificar, la penicilina, va comprovar que els seus efectes esterilitzadors eren molt intensos i que es mantenien fins i tot després de diluir-la centenars de vegades. Però, encara més important, va observar que la penicilina no mostrava toxicitat per als animals. La troballa era tan extraordinària que ni Fleming va saber reconèixer la seva transcendència. La publicació que va fer de les seves investigacions el 1929 va passar pràcticament desapercebuda per la comunitat científica i se centrava en el possible ús de la penicilina per combatre algunes infeccions a la pell. Van passar 10 anys més perquè Ernst Boris Chain i Howard Walter Florey, especialistes en patologia de la Universitat d'Oxford, recuperessin l'article original i decidissin investigar amb una mostra de penicilina que Fleming havia enviat una dècada abans. La resta és ben coneguda. El Nobel que el 1945 van rebre Fleming, Chen i Florey premiava el descobriment del primer antibiòtic de la història, la troballa nascuda d'un cop de sort que ha salvat centenars de milions de vides arreu del món.

Si hi ha algú que per casualitat escolta per primera vegada aquest programa, doncs dir-li que al costat dels comentaris, de les lectures que vaig realitzant, doncs hi vaig intercalant música. En aquest cas, ara acabem d'escoltar el John Lennon amb el tema Stand By Me. Bé, ara ja ha acabat l'article aquest del Fleming i en tinc un que porto un any guardat. Va sortir en concret el 3 de maig de 2025. És un article del diari digital VilaWeb signat per Alba Tabar Gutiérrez, que és un article molt curiós, doncs, que em ve de gust reproduir aquí, que diu que el pastor que fa 40, parla del pastor que fa 47 anys que elabora un diccionari per a conservar el balsatà, una llengua en perill d'extinció. I diu que Ángel Luis Saludes aplega les paraules del balsatà, un dialecte de l'aragonès que tan sols parlen una vintena de persones. Ara, un documentari n'explica la història. L'article, doncs, va d'això. I comença dient que l'Aragó conviu en tres idiomes, l'aragonès, el català i el castellà. Si fos pel govern d'Aragó actual, doncs l'aragonès i el català desapareixerien. Ja no diguem el balsatà, que només el parlen 20 persones. Bé, tot això no ho diu l'article, ho dic jo. Diu, però tan sols aquest darrer és considerat llengua oficial. El català i l'aragonès són les dues llengües pròpies, però minoritzades. I la segona encara té una salut més delicada que la primera. De fet, la UNESCO considera l'aragonès en perill d'extinció. Actualment es calcula que hi ha uns 10.000 parlants, tot i que Fernando Romanos, escriptor i investigador de les varietats de l'aragonès, diu que hi ha 12.000 persones més que el coneixen, malgrat que no el facin servir diàriament. El balsatà és una de les varietats de l'aragonès que es parla al Pirineu, a la zona de la Vall de Bielsa, i és un dels dialectes que més puresa lingüística conserva, perquè s'ha mantingut allunyat de les ingerències del castellà. Però actualment tan sols el parlen una vintena de persones i no hi ha relleu generacional. La seva pervivència és a la corda fluixa, però no tot són notícies descoratjadores. La història d'Àngel o Àngel Luis Saludes, un pastor d'Espierba, que fa 47 anys que escriu a mà un diccionari en què aplega totes les paraules del balsatà, és un exemple inspirador. Ara en podrem saber la història al documentari 21.000 palabras, un cabezuto e dos collons, una expressió que fa referència al fet que el protagonista és un tossut que defensa les seves idees amb dos collons tot anant contra vent i marea. L'article hi ha una entradeta que diu «Un rara avis que rema contra corrent» i diu que Saludes va començar a escriure el diccionari a 17 anys, quan es va adonar que el balsatà, i per tant la seva manera d'entendre el món, es perdia. Es val d'uns quants papers, d'un bolígraf i de consultar de tant en tant els usos d'unes quantes paraules a la vintena de parlants de balsatà. Quan Maxi Campo, veí d'Insa, a la comarca del Sobrarp, va assabentar-se de la història de vida de Saludes, no va dubtar ni un segon a decidir de fer-ne un documentari. Així, amb 22 dies de rodatge repartits al llarg d'un any, s'ha gestat aquesta peça audiovisual que relata el dia a dia de Saludes com a pastor i la seva lluita per conservar el balsatà. És interessant demostrar la figura de qui és probablement l'últim parlant del balsatà a la Terra que ha rebut la llengua en herència del seu pare i la seva mare.

Olé! Acabem d'escoltar la Sílvia Pérez Cruz amb la troba Kung Fu fent una versió rumbera de la presó de Lleida. Continuem amb l'article aquest. Diu que, tot i que em responguin en castellà, jo sempre els parlo amb el setà, diu Saludes, que demostra una consciència i fermesa lingüística admirables. Això meu és militància i n'era conscient d'ençà que era petit. Segurament sóc un rara avis, perquè la majoria de gent no lluita contra els núvols, fa broma. I afegeix, seriós, no m'entra al cap que després de tants anys que fa que tenim autonomia a l'Aragó no hàgim estat capaços de fer res per a l'aragonès o per al català. S'omplen la boca de cultura, però i això nostre què és llavors? Folclore dolent? Exclama indignat. Ric quan parlen de cultura, perquè tan sols creuen que és bona la que ve de fora, però la nostra pensen que és una merda. I la dels nostres avantpassats encara la menyspreen més, perquè et canvien els noms de les muntanyes i t'ho canvien tot. Saludes és el protagonista per excel·lència del documentari, però també hi podrem veure les converses que manté amb la seva mare, generosa Bernard, el seu germà, Juan José Saludes, i Jesús Garcés, veí de Bielsa i parlant més longeu del Balsatà. Té 99 anys, això l'any passat. Ara, si és viu, ja en té 100. Saludes sempre parla amb el setà al documentari, igual que els veïns del poble i el filòleg i professor de secundària Xavier Lozano. L'editor i escriptor Josep Raúl Usson hi parla en aragonès. Així, el 70% del documentari és en aragonès, subtitulat en castellà. Saludes s'ha dedicat tota la vida a fer de pastor a les valls del Pirineu, però té uns amplis coneixements lingüístics. De fet, entén el català, parla una mica d'èuscar, d'occità gascó i de castellà. Ha utilitzat mètodes de fa 50 o 100 anys per fer el diccionari, de talla Campo. Sigui mitjançant les pàgines d'un llibre o en un arxiu per descarregar del núvol, Saludes no vol que el seu diccionari sigui vist com un vestigi d'una llengua extingida, sinó que es faci servir activament. L'article continua amb una entradeta que diu «Una llengua en perill d'extinció, passat, present i futur». I diu que Fernando Romanos, que apareix al documentari, explica que la pèrdua progressiva del balsatà i, per extensió, de l'aragonès, té a veure amb diversos factors. En primer lloc, amb la falta de transmissió generacional, que s'explica per una manca de conscienciació lingüística. Fins fa molt poc, la gent pensava que parlava malament, que era una forma vasta d'expressar-se. Deien que l'aragonès era de pastors, que no servia per a res, i es reien dels qui l'utilitzaven. Segons Saludes, que ho ha viscut en primera persona, el verí inoculat al balsatà ha estat fer creure que qui el parlava era ximple, un bàrbar, poc intel·ligent o poc cosmopolita. La majoria de gent creu que és una llengua de segona categoria, i això es deu a una mala gestió política. De petit, tenies la impressió que si parlaves balsatà, parlaves malament, o bé que parlaves una llengua barroera, que ni tan sols tenia la categoria de llengua. Si el professor et diu que parles malament, al final la gent s'ho creu.

El tema que acabem d'escoltar era, ara, porta per títol Estroceto Estromasou, i ha anat a càrrec del Mikis Theodorakis. I vinga, anem amb la darrera part d'aquest article sobre el balsatà. Al contrari que no es pugui pensar, Xavier Lozano, investigador sobre les veritats de l'aragonès de Sobrarp, explica, de la comarca del Sobrarp, explica que el declivi del balsatà comença a la Segona República Espanyola, a causa de la repressió lingüística que van exercir els mestres de tot arreu de la península ibèrica que enviaven a l'Alt Aragó. Fins aquell moment, com que es tractava de pobles bastant aïllats, havien aconseguit de mantenir-se al marge de la disglòssia i de l'absorció del castellà perquè les figures d'autoritat, fins aleshores els capellans, parlaven la llengua pròpia de la zona. Però amb l'arribada dels mestres, que podien ser enviats de qualsevol part de l'estat espanyol, van venir els càstigs físics i la ridiculització. Després de la guerra, molts pobles es van despoblar i els que hi van romandre van renunciar a l'ús social de la llengua. Tan sols la feien servir dins les cases, explica Lozano. Amb els anys, sobretot després d'un període de dictadura franquista que pretenia aniquilar totes les llengües que no fossin el castellà, la cadena de transmissió generacional es va anar escapçant. Així, el desprestigi de l'aragonès i de totes les seves variants dialectals es va agreujar a causa d'un sentiment de vergonya que va impregnar la població, sobretot entre aquells que se n'anaven dels pobles per anar a treballar a les grans ciutats. Quan tornaves als pobles, havien de quedar bé perquè eren ells els qui havien marxat a la ciutat a prosperar i no podien parlar com s'havia parlat al poble tota la vida, contextualitza Lozano. En segon lloc, Romanos assenyala la manca d'un suport institucional per entendre el declivi de l'aragonès. Si les institucions públiques reconeixen la llengua i la promocionen, la dignifiquen, i així els parlants tenen més consciència lingüística, explica. Finalment, Romanos diu que les influències externes actuals han accelerat la substitució de la llengua, especialment a favor del castellà, majoritari entre la població de les zones del Pirineu aragonès. Actualment, l'aragonès és una llengua integrada dins l'horari escolar, però ha de competir en el mateix horari amb unes altres assignatures. És molt difícil que la gent s'hi vulgui matricular, i si no hi ha prou gent inscrita, no es fa la classe, lamenta Lozano. Potser tens un alumne interessat a primer d'ESO, un a segon i un a quart, però és difícil quadrar horaris, i no hi destinen prou recursos, subratlla. Per això, Roman afegeix que, a banda de l'educació dels infants, cal promocionar la llengua entre els mestres, perquè, si no, no es dignificarà.

Ha estat la trinca amb el tema Aquesta terra és nostra terra, el tema molt conegut arreu del planeta des de fa molts anys, un tema de Woody Guthrie. Bé, deixem ja l'article aquest sobre el balsatà i passem, farem ara un record d'un dels grans músics de tots els temps, que aquest 26 de maig ha fet el centenari del seu naixement. M'estic referint a Miles Davis, músic i compositor de jazz. Va néixer a Alton, Illinois, el 26 de maig de 1926, ara fa 100 anys, doncs, i va morir a Santa Mònica, Califòrnia, el 28 de setembre de 1991. A part de compositor de jazz, el Miles Davis va ser un excel·lent trompetista que va estar sempre a l'avantguàrdia del jazz, sent pioner en diversos estils. A la dècada dels 40 es va submergir en el bebop, juntament amb figures com Charlie Parker, Charles Mingus, Thelonious Monk o John Coltrane. I a la dècada següent va ser un dels màxims exponents del cool jazz, molt més sobri que el bebop. A la dècada dels 60, amb l'aparició del free jazz, Davis va mantenir la sobri ortodoxia del cool i el 1970 va publicar la seva gravació més comercial, Beaches Brew, obrint de nou les seves perspectives musicals. Posteriorment va col·laborar amb músics d'altres àmbits com la cantant de pop Cyndi Lauper en la balada Time After Time del 1983 o el guitarrista John McLaughlin el 1990, any en el qual també va gravar a duo amb un dels grans del blues, Johnny Hooker, la banda sonora de la pel·lícula The Hop Spot. Bé, doncs ara en record d'aquest centenari de Miles Davis l'escoltarem amb el tema Summertime.

Vinga, i ara anem a parlar del comerç i els oficis a Cubelles, una vegada més, continuant amb la sèrie que anem portant les darreres setmanes, un treball que van realitzar el Xavi Martínez i l'Antoni Pineda a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La setmana passada vam parlar dels fusters i avui li toca el torn als boters. I diuen que el boter era qui tenia l'ofici de fer botes, generalment per al vi. Aquesta professió tenia semblança amb la de mestre d'aixa, amb la qual sovint es barrejava als Països Catalans, sobretot en poblacions marineres properes a contrades vinateres, on la boteria havia estat sempre important. La tradició diu que la bota va ser descoberta pels catalans, fet que, si més no, pot ser objecte d'alguna discussió. Les patrones dels boters eren Santa Caterina, honorada cada 25 de novembre, i Santa Eulàlia, invocada el 12 de febrer. Aquesta última santa va patir 13 martiris, un d'ells quan els romans la ficaren nua en una bota plena de vidres, pedres i claus, i la llançaren avall perquè avui, pel que avui es coneix com a Baixada de Santa Eulàlia, a Barcelona. Les dues boteries que van haver-hi en el nostre poble van ser la boteria Safons i la boteria Armengol. La boteria dels Safons va estar instal·lada al carrer del Raval, al carrer de l'Església, al carrer Nou i al carrer del Mig. El negoci passà per dues generacions, car l'any 1930 en Safons i el Mirall deixà l'ofici per centrar-se en el comerç de vins. I els cubellencs de la família Safons, que en aquests 50 anys van fer de boters, van ser Ramon Safons i Llebrés, situat al carrer del Raval ja des del 1890. L'any 1899 apareix al carrer de l'Església 2 i l'any següent traslladà l'activitat fins al carrer 9-1. En aquest carrer hi tenia casa seva. Segons el llibre de matrícules, l'any 1908 traslladà el negoci fins al carrer del Mig, número 2. L'any 1911 cedia el negoci al seu fill, en Ramon Safons i el Mirall, que va seguint el seu pare, figura als llibres de matrícula des del 1911 amb l'ofici de boter. Amb l'adreça particular al carrer 9-1, hom creu que el negoci el mantingué al carrer del Mig, número 2. D'ençà de l'any 1924 passà a especular amb vins, tot deixant l'ofici de boter l'any 1930. En Ramon Safons i el Mirall tenia els seus estalvis dipositats en el Banc de Vilanova, car al desembre de 1924 va participar en l'Assemblea de Creditors del Banc, constituïda arran de la suspensió de pagaments de l'entitat financera, en representació dels impositors cubellencs.

Bé, acabem d'escoltar els Beatles en dues peces de la cara B de l'àlbum Abbey Road. Es tracta de Mean Mr. Mustard i Politin Pam. Vinga, i l'altre, estàvem parlant dels boters amb el tema del comerç i els oficis de Cubelles, i ara parlarem de la boteria Armengol, que diuen el Xavier Martínez i el Antoni Pineda que l'altra boteria que tingui a Cubelles va ser la dels Armengol. Treballant abans de 1890, el negoci arribaria fins al 1909, tenint el taller al carrer Major, número 10. A partir d'aquell any, el negoci passà a ser de fusteria, gestionat per Llorenç Armengol i Creus. Els Armengols que van fer de boters van ser Llorenç, Armengol i Brunet. Treballant al carrer Major, número 10, ja al 1890, 8 anys després li passaria el negoci al seu fill, Antoni Armengol i Creus. Encara l'any 1900, quan va fer de testimoni en un casament, declarà l'ofici de boter. Dins la seva boteria hi treballava el seu fill Pere, com apareixia en les lleves de 1895, quan Pere Armengol tenia 20 anys. Un altre cubellenc d'aquesta boteria era l'esmentat Antoni Armengol i Creus, que inicià la seva activitat com a titular en el negoci d'ençà l'any 1899, el mateix número 10 del carrer Major, on havia pres l'ofici del seu pare, Llorenç Armengol. I restaria fins al 1909, any en què el seu germà Llorenç ampliaria el negoci i el faria fusteria a la plaça de Balmes. Malgrat que, com hem dit, en el llibre de matrícules de l'Ajuntament hi figura a partir de 1899, quan batejà la seva filla Montserrat el 1895, ja va declarar l'ofici de boter, cosa que indica que treballava com a boter amb el seu pare, en Llorenç Armengol, alguns anys abans. Més cubellencs que també es dedicaren a l'ofici de fer les botes van ser Josep Carbonell i Terrades. Malgrat no figurar inscrit en els registres municipals, l'any 1895 exercia de boter a Cubelles el Josep Carbonell i Terrades, segons consta el llibre de matrimonis de la parròquia. El fet de no ser-hi en el llibre de matrícules podria explicar-se si se'l considerés ajudant d'en Safons o d'en Armengol.

Acabem d'escoltar el Cliff Richard amb els The Shadows amb la cançó We Say Yeah. El comerç i l'ofici a Cubelles ho deixarem, en seguirem parlant la setmana que ve, i ara, com faig habitual en els darrers programes, amb el que queda de temps, escoltarem música, i ara tenim preparat el Glenn Miller amb el tema In the Mood.

Tot un plaer escoltar Glenn Miller i la seva orquestra. I continuant amb aquesta selecció musical en aquests darrers minuts del programa, ara escoltem el Fats Domino amb el tema My Girl Josephine.

I ja per últim, saltem de Fats Domino al rei, a un dels reis del sud, el Sam Cooke. Aquí escoltem amb la cançó You Send Me.

0: Bé, doncs ja hem arribat al final. Gràcies per acompanyar-nos i fins a una altra ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Senyors i senyors, com esteu? Aquest és el programa de A 50 del 60, aquí a Ràdio Covelles, que fa, veieu, molts anys i panys. Doncs, no us agradaria escoltar a la Glòria Estepan? Doncs provem-ho. Per què no anem amb una cançó que aviam deixa'm mirar la llista que diu Bad Boy, Bad Boy.
1: My place?
2: Not tonight. I think I'd rather take a walk.

Quina marxa, eh? Aquesta és la Gloria Estefan. I ara ens diu una cosa que diu: oye mi canto, aviam si té més marxa o no tanta, o ha recordat la seva manera. Oye mi canto, i ho diu així. Ràdio Covelles.

Oye, mi canto. Eso, lo especial de la Gloria Estefan. Oye, mi canto. I després, amb aquesta marxa no la podem deixar estar. Hi ha una que diu... Un, dos, tres. I continuem la Gloria Estefan amb aquest especial monogràfic aquí a Ràdio Cubelles, a 50 dels 60. Vinga. One, two.

un, dos, tres, Gloria Estefan. I ara es diu una cosa, jo ho vull mai, Gloria Estefan amb la seva marxa, i aquí no podem deixar de banda, aprofitem avui, jo ho vull mai.

I això sí que se'n diu marxa amb totes les races aquí, la Gloria Estefan. Don't wanna lose you. Vinga. Sometimes.

I amb aquesta cançó, us diem adeu, fins a la propera. Això era la Gloria Estefan. Fins ara. Adeu.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen tres jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental, situada al Centre Social Joan Roig i Piera, en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous, de 10 a 2 i de 4 de la tarda, 2 quarts de 8 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
2: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà tres jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No, els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
4: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Els castellers d'Alfoja es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla cubellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els castellers d'Alfoja han assolit aquesta temporada 3 vegades, tant la Torre de 6 com el 3 de 7. En la seva història, però, només han aconseguit combinar aquests dos castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació població del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de set. L'objectiu dels castellers covellencs és, per tant, consolidar els castells de set i tancar aquest mes de maig amb un 4 de set, segurament aquest diumenge als Monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
5: I l'altre anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos, en la diada dels Quarts Amunt, són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de Sis com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de Sis com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de set, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de set o el 3 i el 4 de set amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els Nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els set pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Covermut se suma al segell Garraf Sona. La representació covellenca comptava fins ara amb el Festival Covelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Covermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al passeig marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el FinPT, el Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella. A banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. La tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'ha fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
6: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant, és el cas del femení del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la primera catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada, dos equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà a 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubelles serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va complicar en aquesta última jornada. I per tant, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent d'aquest partit del Vilaseca, que per anar bé no hauria de guanyar i per tant es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles evidentment depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya estarà salvat i fins i tot si el Cubelles empata també estaria salvat. una derrota cubellenca, doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí a Ràdio Cubelles, amb la millor música de rock and roll, amb la maleta de la Guspireta. Escoltem aquesta cançó tan xula.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, qui us parla, la Txell Marcilles, i acabem de començar amb el millor rock and roll i rockabilly, en aquest cas, portat per aquest gran de la nostra època, i el podem gaudir i anar-lo a veure, no com les velles glòries que ja no estan entre nosaltres, però ell encara està aquí, que és el J.D. McPherson, i hem començat amb un dels seus temazos, que es diu Dimes for Nickels. Què tal, com anava la setmana? Suposo que bé. Aquesta setmana tenim a tope de power al cap de setmana. Per tant, després d'això ja us ho explicaré amb més detall. I doncs això. Avui tenim un programa replet de coses guais, de rock and roll i de música d'abans i d'ara. I com sempre, ja sabeu que sempre porto el meu estimat Elvis, i avui, per exemple, el tenim a... Doncs el tenim ara, us els portarem una cançó, I Need Your Love, no sé si l'heu escoltat alguna vegada, és molt bonica i molt, molt, molt amena per començar doncs, el programa a tope. Doncs escoltem el gran, el rei del rock and roll, I Need Your Love.

Diem adéu al gran, al rei del rock and roll, i ara passem també a un dels grans. Ja sabeu que sempre porto greatest hits, no tan coneguts per la gent habitual, sinó perquè el rock and roll, també la gent que no està dins el món, doncs el podem trobar de les pel·lícules, ens ensenyen les cançons a dins de les pel·lícules, ambientades a l'època, però en aquest cas coneixem a les estrelles, però no tota la seva discografia, i aquí el programa, doncs, doncs ho porto perquè es conegui diferents cançons, no només la més famosa. En aquest cas, el Jerry Lee Lewis, no? El coneixem per, doncs, per la Great Balls of Fire, però bueno, també té, per exemple, aquesta cançó que és molt bonica, Rock and Roll Ruby, molt xula, i res, no tinc res més a dir, sinó que l'escoltem.

Jerry Lee Lewis, Rock and Roll Ruby. I ara passem amb un grup de Dudua. Segur que l'heu escoltat, es va fer també molt famós als anys 60, finals dels 50-60. L'escoltem, es diu O'Carroll.

Carol en el grup d'Uduà, que està superbé. I ara passem a la reina del rockabilly, en aquest cas seria la Wanda Jackson. Tenim el rei del rock and roll, que és l'Elvis Presley, i després tenim la reina, que és la Wanda Jackson, amb una cançó que es diu Sparkling Brown Eye. I doncs res, l'escoltem, perquè a vegades m'enrotllo i després no podem escoltar totes les cançons que us porto. Ara us explicaré a la següent la moguda que tenim aquest cap de setmana a Calafell. Doncs escoltem la Wanda Jackson amb Sparkling Brown Eye.

Wanda Jackson amb Sparkling Brown Eye. Aquesta senyora també té un munt de cançons guapes i aquesta em sembla encara l'havia portat, però mira, avui ha sigut un bon dia i així els oients de Ràdio Cubelles doncs, poden conèixer una mica més aquesta senyora tan èpica i tan guai. Doncs dit això, com bé us deia, en aquest cap de setmana tenim els 98 octants, divendres, dissabte i diumenge, a Calafell, com bé us deia, i és, doncs fan això, American Cars, motos, food trucks, davant de les dependències municipals de la policia, allà munten doncs, el tinglado, una carpa, amb música, hi ha també botiguetes, i fan allò del buit, jo no sé com dir-ho perquè soc una mica ruc, fan allò que corren i fan un buit i acceleren, i bueno, és una passada. Si no ho heu vist mai, us ho recomano. Llavors, l'horari seria el divendres, comença a la nit amb el Vips, a la discoteca Vips, per les velles glòries, ja sabeu que el Vips ara fan eventos de 90s, 80s i totes aquestes històries. I en aquest cas, doncs, avui toca aquest cap de setmana de rock and roll i rockabilly. Punxarà el company, el Jesús, que és una vella glòria també del rockabilly, el Mr. Fez, amb el Bopping Brush. Això serà divendres a la Vips. Dissabte tenim el Car Show, el dia del Car Show, que seria doncs, al migdia, tocarien els Prisoners of Society, i a la tarda tocarien els Kabooms, the Kabooms. El dissabte a la nit a la Vips tenim els Night Howlers, també seria del rotllo rockabilly amb els contrabaixos, una passada veure-ho, el Charlie Jean and the Tonics, i després el Mr. Fez i Bopping Brush una altra vegada. I el diumenge al matí del dia tenim el Car Show, The Bank Robbers, i doncs tot l'esdeveniment tenim DJs amenitzant la festa, no? Val molt la pena, és molt xulo, a partir de divendres, els 98 octants, aquí a Calafell, i ho tenim aquí mateix. Doncs això, seguim amb la maleta de la Guspireta i esteu informats, qui passi per allà i no s'apropi, doncs això, tindrà un problema, perquè s'ho perdrà, només això. I ara seguim amb una cançó que es diu All By Myself, de Més Rock and Roll. Escoltem-la!

Acabem d'escoltar el Johnny Brunet amb el seu grupet, amb All By Myself. Aquest grup és brutal, Johnny Brunet, espectacular. Té temazos de temazos, o sigui, investigueu sobre ell. I ara passem a una altra cançó que es diu Don't You Just Know It, també dels anys 50, molt xula, avui predomina menys el JD, tots són cançons antigues. Sí, és el que toca, tu. És el que la maleta d'algú espireta busquem, rebusquem i sempre acabem tirant cap als anys 50-40. Res, escoltem aquesta cançó, Don't You Know It.

acabem d'escoltar, diem adeu al Hugh Lewis amb Don't You Just Know It. I ara escoltem una altra cançó que es diu Dance Friendly Dance del grup Floyd Techie el Combo. Doncs no tinc res més a dir que escoltem-la, perquè a mi m'agrada que escolteu les cançons que valen molt la pena i són molt xules, i ara avui dia escasseja tot això. Escoltem Dance Friendly Dance.

Dance Freddy Dance. I ara passem amb una altra cançó, ja entraríem dins a la recta final del programa, que es, la cançó es diu High School Hellcats, del Ray Campy, molt xula també, i res, escoltem-la i tenim al final una espectacular cançó. Bueno, ja ho sabeu, vinga, escoltem High School Hellcats.

High School Hellcats. I ja arribem al final del programa d'avui. Recordem, pels que acabeu d'aterrar de Mart, com sempre dic, que us incorporeu ara, mala sort perquè és l'última cançó que poso, si no tornem, ja sabeu que estem al podcast per internet, a la web de Ràdio Cubelles, i estem allà per si voleu tornar a escoltar la maleta de la Guspireta. I si no, doncs mira, no cal, si no, doncs no cal. Per als que el vulgueu repetir o vulgueu tornar a escoltar o començar a escoltar, el podcast de Ràdio Cubelles, de la maleta a la Guspireta. Dit això, aquest cap de setmana tenim moguda a Calafell, com us he dit abans, els 98 octans. Comença la moguda divendres amb punxades, dissabte amb concerts matí, tarda i nit, i diumenge matí de concerts i de curses amb cotxes americans, cotxes no americans. No controlo molt, perdoneu, amb aquest tema, perquè no, Hot Rod sí que sé que sí quins són i hi he estat a dins, però bueno, val la pena anar-ho a mirar, aneu a mirar, no us esteu de res, i ens veiem allà. Jo estaré allà tot el cap de setmana i gaudint del rock and roll a tope. I marxem, doncs, per posar la cirereta del pastís amb el senyor, amb l'Elvis, el gran, el rei del rock and roll, Big Boss Man. Ens retrobem la setmana que ve. Fins aviat. Salut i rock and roll.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Cubelles no és ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

지금.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Avui la sintonia de la teva vida, programa especialíssim. I és que comencem així de bé amb la xica, la dona, la nena d'ahir, la xica d'ayer, Natxa Pop. Quins records, quin bon ambient. Sense punxin de l'FM Ràdio Cubelles al Fan Recio, aquí som amb una nova edició. La versió original de La teva vida.

Sí, és que hem començat així de bé amb els amb la xica d'ayer d'Snatcha Pop i continuem també amb molts més èxits, perquè avui tenim la versió original de La teva vida, com és el genial Tu nombre me sabe hierba, el genial Joan Manuel Serrat.

0: 107.5 de la FM Ràdio Cubelles.
1: En un pliegue de tu talla.
0: Tota la millor música, tota la música que no trobes a cap altre lloc aquí al 107.5 de la FM, en aquest programa La Màquina del Temps.
1: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz.
0: I és que t'estimem, volem que siguis aquí amb nosaltres. I continuarem amb una altra proposta musical per aquesta versió original sintonia de la teva vida. Què us sembla si escoltem a la Concha Velasco, Conchita Velasco i la seva dona Yeye, la xica Yeye?

I és que la bogeria ens portarà amb un altre tema, amb una altra proposta musical, el No dudaria del genial, del tristament desaparegut Antonio Flores, un dels grans compositors.

I és que aquest programa també és un himne a l'alegria, al benestar, perquè la música ens transforma, ens porta a altres realitats. Genial el Miguel Ríos amb el seu himne a l'alegria. Però és que nosaltres volem ser el teu amant, Avante Bandido, Jenny, Miguel Bosé.

potser nosaltres no siguem héroes d'amor, però sí que som, o esperem ser-ho, héroes de la versió original de la versió de la teva vida. Tota la música que no trobaràs a cap altre lloc, només aquí, sense possible fer més ràdio com elles. Miguel Bosé i el seu Amante Bandido.

I és que estem enamorats de la música, de la sintonia de la teva vida. I és que anirem pels amores de la genial també d'aquesta gran veu, d'aquesta peculiaríssima veu, Maritrini.

0: I és que per això està la teva ràdio, la teva sintonia 100% de FM, Ràdio Cubelles, no només aquest programa, sinó tota la barrilla, tota la programació d'aquesta casa.
1: I les manos,
0: perquè no estiguis sol. I és que si ens deixes, ens deixaràs amb el corazón partido, com es diu, a Alejandro Sanz.

Nosaltres omplirem la teva vida de sintonies. De sintonies en versió original, avui especial. I és que només pensem en tu. Solo pienso en ti, Víctor Manuel.

0: ti. I és que només, només pensem en tu, amb tota la bona música.
1: Solo pienso en ti.
0: I recordant, recordant temes tan icònics com aquell que aquest que ve a continuació.
1: No puede haber nadie en este mundo.
0: I és que no podem ser més feliços que comptant tu, a Sergé, l'SketchUp.

I és que no volem que canviïs en res, només que ens escoltis. Versió original de la teva vida. Perquè ets tu, només tu, eres tu, mocedades.

quiero saberlo. I és que volem que siguis feliç al nostre costat amb aquest tema de la sintonia de la teva vida. No tenim temps per més. I és que ens acomiadem de la millor manera amb el Julio Iglesias, amb aquest excel·lent tema del 1985, tu i jo.

0: en música, en concert.
1: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

un espai on la música house em connecta. Energia positiva i ritme blau. Això és bona ona. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

Bona nit, família. Això és Bona Ona. Primer de tot, gràcies de tot cor per la confiança dipositada en aquesta bogeria de programa. Em fa moltíssima il·lusió començar avui aquesta aventura amb tots vosaltres i poder connectar amb molta energia. I avui, en aquest primer programa, tenia molt clar que havíem de començar d'una manera molt especial. I mira, com que sóc solter i m'agradaria ser conegut ràpid aquí al poble, aquesta primera sessió va dedicada a totes les nostres Superwoman. Aquestes que ballen, a les que somriuen, les que aguanten el món cada dia. I les que avui mereixen desconnectar, pujar el volum i disfrutar de bona música. Així que ja ho sabeu, família. Apaguem preocupacions, pugem el volum, que això comença!

Mare meva, comença la bona música. Deixa't emportar. Puja!

I fins aquí la sessió d'avui, família. Gràcies de tot cor per compartir aquesta primera nit de Bona Ona amb mi. Espero que durant aquesta hora hagueu desconnectat una mica, hagueu somrigut i, sobretot, hagueu sentit aquesta energia positiva que volem portar cada dissabte.

cuideu-vos molt, continueu ballant i continueu somrient. I sobretot, no perdeu mai la bona ona. Així que ja sabeu, jo sóc Junior Vera i ens retrobem dissabte vinent, de 10 a 11 de la nit, amb més música, més ritme i molta més energia positiva. Bona nit, família!

Energia positiva. DJ Junior Vera, des de la ràdio que et fa sentir.

Girl, I'm at work now. Let me talk to you later. Thank you.